Gá lehícó leis an árán Moon Never Rises ón albumm Edge of the Sun a níis copar caiile leis an árán chuiseach a rún.

bhna ní dublinní haá bhaile a chalí a fáil se go dí electricitate radio na lifa céidir a sépon go cachar FM. S mí sé Jaume Vidanes agus tatú ag éisteach a léclár speisialta Charlie XCX and Rocks. Bé mi gut sigís a electricitate radio na lifa 106.4 de l'FM amb un servidor Jaume Vidanes amb el nostre programa Electricitat emitint des dels estudis de Amy. Ens avui amb un especial dedicat a l'artista Charlie XCX i estem com intentant demostrar una mica que a banda de que acaba de treure un àlbum anomenat Music Fashion Film, el qual està una mica entregat al so de la música rock, tal com escoltaves en aquest tema anomenat rock music, el primer senzill que ens n'arribava, doncs que ella sempre ha tingut com una miqueta així com un caire rock i a vegades amb una vena una miqueta punk. És tot així una mica conceptual, us aviso. Però bueno, és un artista que ens agrada molt aquí al programa i que volem celebrar, ja que acaba de treure doncs, aquest vuitè llarga durada. Seria el setè llarga durada oficialment perquè Wuthering Heights, una banda sonora que editava aquest any, bé, doncs no deixa de ser una mica banda sonora, però sí que conté altres temes que no estan a la pel·lícula sobre la història d'Emily Bronte. I bé, en tot cas, seria doncs sí, el setè o vuitè àlbum i també si no tenim en compte les dues mixtapes que havien tret. Tocarem una mica totes les eres de Charlie XCX, aquesta artista britànica que, bé, ara va estar en boca de tothom fa dos anys a càrrec del seu àlbum Brat i aquí doncs intentem ensenyar-vos una mica la seva altra vertent que és bastant diferent, és molt eclèctica però sempre molt amb la seva personalitat. Doncs seguim amb més en rock, un dels temes inclosos dintre el seu segon llarga durada Soccer, que és de l'any 2014. Oh, fa 12 anys d'això. Aquí tens aquest London Queen, és Charlie XCX a Electricitat.

Fem un sal a l'any 2013 i l'àlbum de debut de Charlie XCX, aquest True Romance, incluïa un tema de caire, òbviament, rock, aquest Black Roses. I del 2013 cap al present, cap a la banda sonora de Wuthering Heights, aquesta pel·lícula doncs, dirigida per la mateixa directora que Saltburn, la mateixa directora que Promising Young Woman, ara no recordo el seu nom, però bueno, podeu buscar. I doncs aquesta banda sonora contenia grans temes que apareixien a la banda sonora. Aquesta en realitat surt en els crèdits finals i és com una mena, no ho diria que és massa rock, però sí que té aquest caire de música dels anys 80, tot un hit, aquest Dying for You, Charlie XCX.

Aquí tenies el segon... De fet, no, tercer senzill que s'extreia I ens avançava el nou treball de Charli XCX, que t'estem repassant, estem celebrant aquí Electricitat amb aquest especial dedicat a ella avui, aquest music fashion film molt I molt recomanable. Són només 30 minuts. Recomano que el posis un parell o tres de vegades I veuràs enganxa. Anem cap a l'any 2022 I el que seria el sisè, diríem, setè... setè treball de Charli XCX, que s'anomenava Crash, I aquest era el tema que l'encetava.

Referències clares a la música New Wave dels anys 80 I potser artistes com The Go-Go's amb aquest clàssic anomenat Breaking Up, inclòs dintre el segon llarga durada de Charlie XCX, el Soccer. S'anomena, doncs això, Breaking Up. Va ser com un senzill una mica així que no va acabar de llançar molt, però ens agrada molt aquí al programa. I anem cap al darrer llarga durada Music Fashion Film I una de les cançons més divertides, diríem, és aquest Yeah.

Don si to tu nibna ket anthems in close intra Hawaiian feeling now l'album ka Charlie XCX trail line 2020 un album que elles plantejava gravar un temps en record durant la pandèmia I un tema que doncs apela bastant en aquella sensació de voler sortir I de voler trobar-te amb els amics. Continuem amb aquest repàs de part de la discografia de Charlie XCX que ens recorda una mica pues, que cançons que tenen una vena rock, una mica punk, una mica així com revolucionària, diríem, I doncs de l'àlbum Charlie que sortia el 2019 I que de fet era el seu tercer llarg durada després de dues mixtapes entrem aquesta col·laboració junt amb Kim Petras I Tommy Cash imagina't, Charlie amb Tommy Cash molt més abans de que tragués la cançó aquella que bueno que va sonar moltíssim per bueno, Eurovisió, no? Doncs aquí tens aquest click, Kim Petras, Tommy Cash, és Charlie XCX.

Quinta Macla, aquest lipgloss produït per Sophie, i amb una col·laboració de Cupcake. És Charlie XCX, és el seu number one angel, la seva primera mixtape, el qual treia el 2017, la qual intentava apartar-se una mica del que, el que la seva, el seu segell li demanava. I bé, doncs, per poder fer una mica el que volia fer ella, que era una mica així més arriscat en aquest cas, no escoltaves gaire rock aquí, però té una actitud molt punk, sobretot per la temàtica de la cançó. I continuem amb un altre tema. Aquest és una remescla de Caroline Polachek junt amb George Daniel, el marit ara de Charlie XCX, i Charlie XCX amb aquest Welcome to My Island, també amb lletra una mica incendiària.

un 12 de maig del 2012, de fet, que el dia que sortia aquest tema, tot un himne de la música ballable, un servidor, comentava just ara aquí amb un amic que no m'ha arribat mai a cansar, I mira que a vegades, quan escoltes una cançó, moltes vegades, al final, cansa. I aquest I Love It, que va escriure Charlie XCX per la formació sueca, el duo Icona, Pop, que s'incluiria després del 2013 en el seu àlbum de debut This Is Icona Pop, va ser tot un èxit I bé, doncs, entra molt amb la línia aquesta de, que dèiem de que la Charlie XCX, a part d'aquest nou àlbum anomenat Fashion, Music Fashion Film, que sí que està bastant dedicat al que és la música rock, doncs que té altres temes que també tenen com un aire així rocker, podríem dir, no sé, bueno. Potser ho estic elaborant massa, però continuem aquí amb una de les remescles, no, de fet un dels temes que sortien dintre Brad and It's the Same but there's three more songs so it is not. Era un deluxe version amb un nom molt llarg de l'any 2024, aquest moment àlgid de Charlie XCX. Aquí tens aquest Spring Breakers.

0: be totally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun.
1: Fucking shoot me.
0: I don't feel embarrassed even if I suck. I'm always craving an experience that feels dangerous. And maybe this is it, maybe it's what I need, cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
2: La cançó que inspira la paraula film dintre Music Fashion Film, el darrer àlbum de Charlie XCX que estem celebrant avui aquí a Electricitat, d'aquest càmera amb un vídeo molt i molt recomanable. Continuem amb més temes i amb una que té una mica un aire una mica punk, tot i que és molt electrònica. Inclosa dintre Pop 2, la segona mixtape que ens treia Charlie XCX el 2017 i que compta amb Brooke Candy, Cupcake de nou i també l'artista brasileny Pablo Vittar. I tens aquest I Got It.